0: Molt bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer pel trànsit. Equip viari, Marluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Retiren un vehicle accidentat ahir a la nit a la sortida de Barcelona per la C33. Això genera cues a totes les vies que van a parar al Nus de la Trinitat, a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda a Dalt des de la Vall d'Hebron, la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Destaquem també la cua a la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat i la P7 a l'altura de Barberà del Vallès en totes dues direccions. D'altra banda, per dos robatoris de cable a la infraestructura ferroviària, l'una a Montornès del Vallès, l'altre entre Figueres i Llançà, retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies.
0: La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força i es continua estenent a la regió. Els Estats Units han recuperat els atacs a l'Iran en resposta als últims llançaments de míssils contra els seus interessos a la zona. Jordània afirma haver interceptat les últimes hores 5 míssils iranians. També nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. Els atacs han obligat Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Zelensky va advertir ahir del risc que Rússia fes un bombardeig de gran abast. Augmenta el risc d'incendis forestals a Catalunya pel nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen el nivell màxim o molt alt de risc de focs un de cada tres municipis catalans i tancaran avui 7 espais naturals. Treball intens dels bombers aquesta matinada. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu, malgrat que el perímetre ja no avança, tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats amb 10.000 persones que no poden tornar a casa seva. En canvi, sí que comencen a tornar a casa els veïns de les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels focs forestals un cop que els perímetres han quedat estabilitzats. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i a la zona encara hi ha urbanitzacions desallotjades. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home i al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tots els esforços dels serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. I la mort d'un treballador. Ahir a la mina de Súria al Bages reactiva les demandes dels sindicats de més seguretat. El comitè d'empresa avança que estaran atents a les investigacions per si cal activar accions legals contra l'empresa ICL. Avui s'ha suspès l'activitat en senyal de dol. El jutge acolla Rodríguez Zapatero i autoritza que la policia investigui les transferències de milers d'euros als seus comptes bancaris i a de les seves filles. En el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra, també s'analitzaran els moviments econòmics de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. Comença les obres d'emergència per estabilitzar la carretera C28 del Port de la Bonaigua, on al maig s'hi va obrir un esvoranc. Els treballs s'allargaran un any i durant aquest temps es mantindrà el pas alternatiu.
2: Esports.
3: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. I Joan Garcia és ambiciós i aspira a guanyar la Champions aquesta temporada. Empat de l'Espanyol ahir davant el Burnley, 2-2 en el primer vistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique Garcia han fet els gols blanquiblaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: Ens queda el temps, continua la calor de plena canícula amb valors entre 35 i 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogó a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i a la tarda s'esperen poques nuvolades en zones de muntanya.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. La administración de tu comunidad es compleja, ¿verdad? Ponla en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia. Fincas Interhogar, Seguros Fernández y Triviño, gestión jurídica y administrativa, preparación y asistencia a las reuniones, cobro de morosos, pagos, mantenimiento, ofertas de rehabilitación y mucho más. Seguros Fernández y Triviño, Fincas Interhogar. Tienen delegaciones en Cerdanyola del Vallès, en calle San Martín 83, en Barcelona, Josep Estivill número 5, en Santa Coloma de Gramenet, Pompeu Fabra 27 y en Vigas y Riells, Camí del Mig número 15, local 2. Administración de Comunidades, una gestión profesional. Infórmate, llama al 93 385 4212, 93 385 42 12. Interhogar Comunidades, Seguros Fernández y Triviño.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la

0: Buenos días.
1: Molt bon dia, Maria.
0: Bon dia, Joan.
1: 14 anys ja que ens aguantem una a l'altra.
0: Exacte, 14 anys que ens aguantem l'una a l'altra.
1: Jo sí fa anys que ens aguantem, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, fa molts anys que ens aguantem,
1: me'n
0: Joan.
1: Me'n recordo que jo escoltava Radio Unión,
0: sí.
1: I van dir, habrá una chica nueva.
0: I què vas pensar?
1: Dic, a veure què ens tocarà.
0: Doncs, mira, us va tocar la Maria, eh? La Maria Jiménez.
1: Bueno,
0: eh?
1: us va tocar la loteria. Es va tocar la loteria.
0: Moltes gràcies, guapíssim.
1: Perquè com tu no n'hi ha dos.
0: Menys mal. Perquè...
1: No, com tu no n'hi ha dos. Busquis on la busquis.
0: Bueno, Joan, moltes gràcies per la teva trucada, perquè tu em vas escoltar el primer dia, clar.
1: Sí, clar, des del primer dia, mare
0: de Déu,
1: quan estàvem amb l'altre, amb Radio Unión.
0: Sí, sí, sí, sí, mare meva.
1: Després em vaig perdre.
0: Ah, ja.
1: Després em vaig perdre, i un dia, buscant una... No sé què vaig tocar a la ràdio del cotxe, i vaig dir, ui, si aquesta és la veu de la Maria. I des d'aquell dia, aquí a casa, les tres ràdios tenen la mateixa emissora.
0: Moltes gràcies, guapíssim. És molt maco, això, cotxe, de veritat.
1: Cotxe,
0: eh?
1: I el cotxe és el número 1.
0: No ho veus, el número 1, Ràdio Pomar. Gràcies, Joan. Des de Rambla Prim que ens escolta el Joan, eh? I la Joana. Bueno, Joan, et posaré una cançoneta quan ara d'aquí una estoneta de res. Quina vols?
1: A veure, Fanny, quina vols? Quina cançó vols?
0: A veure, Joana, va.
1: Una d'Alma Monros.
0: Oh, vinga.
1: Busquem... No puedo quitar mis ojos de ti.
0: Molt bé, doncs d'aquí una estona la posem. Un petonet per cadascun. Adéu, guapo.
1: Gràcies.
0: I gràcies.

0: Por aquí tengo un mensaje que vamos a ver lo que me dice. Vamos a ver. Voy a ver qué me dice. Voy a ver. Dice, buen día María, un ratito me han dejado escuchar mis peques que ya mañana empieza su mami las vacaciones. Felicidades a la sirena de las ondas, te queremos desde la Trini, es la Paqui de la Trini. Muchas gracias, preciosa. Hoy la sirena de las ondas, esto me encanta. ¿Habéis visto la portada de mi primer libro, Sueños de una luna de cristal? Allí está la sirena, esa sirena de las ondas. Gracias, Paqui. Aquí tenim un missatge que anem a escoltar. Anem a escoltar, vinga, a veure què ens diuen. És la Maica de Casa Gemes. A veure, Maica, què ens dius? Ole, ai.
1: Bon dia, Maria.
0: Bon dia.
1: Soc la Maica de Casa Gemes.
0: Hola, Maica.
1: Jo també em vull afegir a la felicitació. Jo et vaig descobrir el maig del 2024.
0: Ostres!
1: I des de llavors estic encantada per escoltar-te, per comptar amb la teva companyia i perquè m'has aportat moltíssims sentiments, hola, moltíssimes reflexions, i comptar amb la teva amistat és un luxe. Vinga, maca, enhorabona, felicitats i per molts anys. Un petó ben gran.
0: Doncs, Maica, moltes gràcies. La Maica ens coneixíem des de fa anys, però no havíem parlat mai així de tu a tu. Ens havíem vist algun cop perquè ella va estar vivint al barri de Canyadó i jo també. Però bueno, ara sí, ara és una persona molt especial que també ha arribat a la meva vida, doncs per la ràdio, com la majoria de vosaltres, com la majoria de vosotros. Recuérdame, la quinta estación és Marc Anthony. Gràcies infinites. I jo creo... Ai, no ploris. Ai, que maca ets. Jo... A mi se m'han caigut algunes llagrimetes, eh? Us dic en sèrio, eh?

0: Mira, t'estic parlant i escoltant a la vegada.
1: Ah, ostres! Tens la... El que passa que tens la ràdio, crec, una miqueta
0: la forta. La tanco.
1: Vinga, com tu vulguis, vinga.
0: Sí, sí, perquè si no, no se sent bé, oi?
1: Ja, ja. No, no, llavors s'acopla una mica.
0: Clar. No, és que estava a la cuina, sí. Jo vaig a tot, ara estic a l'habitació, sí. I tot arreu porto la ràdio portàtil.
1: Molt bé, no? Molt bé.
0: Per això, mira, m'encanta, ja t'ho vaig dir ahir, el teu programa.
1: Moltes gràcies,
0: perquè,
1: guapa.
0: Perquè, escolta, de veritat, aquests programes tindrien que estar més a la,
1: Més hores.
0: A l'antena.
1: Molt bé, això està molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, perquè, escolta, alegres la vida al dematí, la tarda
1: gràcies,
0: i la nit, La nit escolto,
1: Molt bé, doncs jo t'agraeixo que ens escoltis tot el dia,
0: Oh, i tant, a la nit, com que amb aquesta calor no puc dormir, pues
1: doncs
0: hola.
1: En Ràdio Pomà, molt bé.
0: I tant. Jo, i a més, s'estan encomanant els meus fills ja.
1: Ostres, que guai.
0: Sí, molt.
1: Això bueno. És millor, el boca a boca. Bueno,
0: pues
1: preciosa.
0: Que faci 14 anys,
1: Gràcies, carinyo.
0: I puguis estar tots els que vulguis, val?
1: Gràcies, guapa. Fes que em faim fora. Maria, sí, per la calle ja, que, hombre, que ja.
0: Home, i també et mereixes ja un bon descans,
1: Sí, la veritat és que sí,
0: Clar que sí.
1: Ja toca. Però bueno, ara que sí. Passaré un meset desconnectant, que això clar. És molt important.
0: Demà és l'últim dia, oi?
1: No, dissabte.
0: Ah, val, encara, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do, sí.
0: No, que ets una guerrera.
1: Moltes gràcies, preciosa. Bueno, et vi quina cançó vols?
0: No, bueno, la que tu vulguis, perquè ahir em vaig posar Pequeña Flor del Guardiola.
1: Que és maca, era maca, sí.
0: Oh, boníssima.
1: Molt bé.
0: I després també he escoltat aquest matí el Juan Poveda. El Miguel Poveda,
1: sí.
0: És de Bufalà, oi, també?
1: Sí, és de Bufalà. Sí.
0: I és boníssim.
1: Ai, doncs mira, tinc una cançó d'en Joan Manel Serrat i Miguel Poveda al meu carrer.
0: Sí.
1: La posem? Oh.
0: Molt,
1: els dos junts.
0: Perquè els dos m'encanten, el Serrat de tota la vida.
1: Doncs ara els escoltaràs, d'acord?
0: I després també una cosa.
1: Digue'm.
0: Ha parlat una senyora que es diu Rosa de Sant Andreu,
1: sí,
0: oi?
1: Sí.
0: I també
1: sí.
0: Ha dit que li encanta el Duodinàmic.
1: Sí.
0: Vale? Doncs pues sí. El Duodinàmic em vaig a dir, perquè jo soc de Barcelona, de la
1: sí.
0: Sagrada de Família, del barri, vaig néixer al carrer Provença. I escolta, el Ramon, l'Arcusa,
1: sí.
0: Vivia al carrer Rosselló, Avinguda Gaudí. I jo estava més amunt d'on vivia jo. I
1: ostres.
0: Escolta, que el Bea, de quan en quan, anava per allà. I Bea, amb ell, que vivia allà, al carrer Rosselló, i l'altre, el Manolo, que pobret va morir l'any passat.
1: Sí. Sí.
0: Uh-huh. Bueno, doncs pues mira, escolta, això és el que no va dir.
1: És que la Rosa, no ho he explicat abans, però la Rosa m'ha dit que un dia... Rosa, perdona, perquè vaig explicar-ho. Que
0: sí, diu...
1: No, però no ho he dit tot, no.
0: Vale.
1: És que diu que a ella li encanta, que li encantaven el Duodinàmico,
0: sí.
1: I que un dia va fer campana de l'escola i se'n va anar a casa d'un dels dos, em sembla que em va dir del Manolo, no sé si em va dir,
0: bueno,
1: m'ha dit.
0: Mira,
1: perdona un segon. I em diu que va anar a casa d'ell. I la seva mare, quan ella menys es va donar compte, la seva mare la va veure venir i diu, ja, diu, piernas, perquè es veu que no tenia prou cames per córrer.
0: Ai, carai.
1: La seva
0: carai.
1: Mare la va enganxar, eh?
0: Ja.
1: Bueno, guapíssima.
0: No, doncs pues per això, el Ramon vivia allà, ho sé segur, eh?
1: Sí.
0: L'altre era el Manolo, que cantaven junts, i era l'amic, oi?
1: Sí,
0: però
1: clar,
0: el Manolo Alcusa vivia al carrer Rosselló i, més o menys, te vaig a dir, l'Avinguda Gaudí, que és a l'Hospital de Sant Pau.
1: Sí.
0: Aquests han sigut els meus barris d'infància.
1: Molt bé. Preciosa, vale. T'he de deixar un petó ben gran, carinyo.
0: Sí, igualment. Adéu,
1: guapa. Adéu, carinyo. Igualment, gràcies.
0: Adéu, bonica.
1: Adéu. Doncs aquí tens el meu carrer. Que canció tan bonita, Per ella.
2: Carrer. És fosc i tort, té gust de pot, nom de poeta, estanet i brut, fa olor de gent, i té els balcons plens de roba estesa. Pel meu carrer no val torrar, són 100 portals trencats a trossos.

Bueno, tengo por aquí otra petició. Dice, bon dia, Maria, sóc l'Andreu, el mecànic. 14 anys, diu, moltes felicitats. I que continuïs tant com vulguis. Ah, que segueixis fent realitat els teus desitjos. Molts petons. I si pots, posa'm credo, sí, de l'Elsa Baeza. Moltes gràcies, doncs, gràcies a tu. Aquí la tens, un petó, Andreu, d'on? L'Andreu, el mecànic, és igual, el mecànic, doncs sigui. Un petó ben gran.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: Rescat Info.
1: Són les 4, bona tarda. Presó provisional sense fiança per a l'home detingut pels dos incendis de Carme a l'Anoia d'aquest estiu i un altre del juliol del 2024 a la mateixa zona. Diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, on els Mossos d'Esquadra van trobar 27 encenedors i material incendiari. Un terç de Catalunya està en risc molt alt o extrem d'incendi. Gairebé 400 municipis del país presenten restriccions i s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Des de Protecció Civil fan una crida a la prudència i a la responsabilitat. El foc de la Vall d'Uixó continua actiu i sense estabilitzar. Tot i això, el perímetre de l'incendi es manté estable i part dels evacuats ja han pogut tornar a casa. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional, declarat per l'incendi que ja és el més greu de la història de l'estat espanyol. Tot i l'evolució favorable, encara queden un miler de persones evacuades. Ceuta reclama que es declari l'emergència nacional davant el dràstic increment d'arribades de migrants nedant, però el Ministeri de l'Interior ho descarta. La Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats, alerta que la situació és insostenible i que hi ha molts adolescents i nens, tant entre els migrants que arriben com els que s'ofeguen. El govern d'Ayuso confirma que vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta madrilenya enmig de les crítiques de l'oposició. Amb aquesta operació i la venda de 4 immobles més, espera recaptar 20 milions d'euros que ara preveu destinar als danys provocats pels incendis. La inflació puja al juliol fins al 3,5% de mitjana, empesa pels efectes de la represa de la guerra a l'Iran i la reducció d'alguns beneficis fiscals. En paral·lel, l'economia espanyola ha crescut al segon trimestre de l'any un 0,7%, en part per l'augment de les demandes interna i externa. La Fiscalia diu que demanar mesures cautelars per protegir els fills en el cas del crim del barri de Sant Martí de Barcelona, en què una dona va morir per arma blanca a mans de la seva parella. Segons expliquen un comunicat, les mesures van ser tombades pel jutge. Aquest migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport dels familiars. I tarda de sol i de xafogor a la costa i a la calorada de Ponent a l'Alt Pirineu. De fet, primer expliquem que el Grec tanca la seva edició del 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat. Han estat 96 espectacles amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana. El 58% en català i el 44% liderats per dones.
0: Esports.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient per investigar les negociacions del Barça amb el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, arran d'una denúncia del club matalasser. D'altra banda, Rafinha i Valde han fet part de l'entrenament del Barça d'aquest matí amb els seus companys. Aquesta tarda, segon entrenament del dia, demà partit amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. I el Barça de bàsquet, i segons ha pogut saber Tres Catinfo, Toko Shengelia pagarà durant el dia d'avui els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i materialitzar així el seu fitxatge pel Dubai Bàsquet, equip entrenat per Xavi Pascual.
1: Tarda de sol i de xafogor a la costa i de calorada a Ponent i a l'Alt Pirineu, ara sí. Demà, en canvi de temps, amb sol però amb ruixats i tempestes a la tarda que portaran un descens de la temperatura i una nit de més bon dormir allà on plogui.
0: 3Cat Info.
3: Ràdio Pumat. Badalona. Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Ràdio Pumat Badalona, en el 101.2 de tu FM.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Buena tarde, Badalona. Ahora sí. Ahora nos toca a nosotros. ¿Sabías que el humor mejora la salud de las personas mayores? Según un estudio, es clave para retrasar la dependencia. Y muchos hasta ahora ya preparando las maletas para salir de viaje. Pero cuidado, que la huelga de Renfe amenaza la operación verano con 322 trenes afectados y el 27% del AVE en el aire. Mañana viernes está prevista esta huelga de Renfe. Aquí todo listo y preparado para iniciar nuestro viaje. Suba en este tren que nos llevará a descubrir grandes éxitos, grandes artistas. Entre ellos, ya sabes que siempre tienes la oportunidad y la posibilidad de pedir tu canción favorita aquí en la radio. ¿Qué tal? Tenemos ahora mismo aquí en Pomar, Badalona, una temperatura en el exterior de 32 grados. Tenía ganas de que llegaras de momento para poder acompañarte. Como siempre, tan contentos. Buena tarde.

0: Ràdio Pumat, Badalona. A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, ahora cuando más nos necesitas, puedes contar con nosotros. Llámanos al 93 466 5657 y te informaremos. En Radio Pomar queremos ayudarte para que llegues más lejos. 93 466 5657, porque tú te lo mereces.

Que bé que sona aquesta cançó del Siderland. Nosaltres continuem amb més música, més cançons. Recorda que també pots trucar aquí a la ràdio, a Ràdio Poma, i demanar la teva cançó al telèfon del directe 93 465 77 76. Però, a més, també dir-te que tal dia com avui, que va

0: 3CAT Info.
1: Les 6. Presó provisional sense fiança per a l'home detingut pels dos incendis de Carme a l'Anoia d'aquest estiu i un altre del juliol del 2024 a la mateixa zona. Diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe on els Mossos d'Esquadra van trobar-hi 27 encenedors i material incendiari. Els alcaldes de la zona afectada es plantegen plantejar-se com a acusació particular. Un terç de Catalunya està en risc molt alt o extrem d'incendi. Gairebé 400 municipis del país presenten restriccions i s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Des de Protecció Civil fan una crida a la prudència i a la responsabilitat. Ceuta reclama que es declari l'emergència nacional davant del dràstic increment d'arribades de migrants nedant, però el Ministeri de l'Interior ho descarta. La Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats, alerta que la situació és insostenible i que hi ha molts adolescents i nens, tant entre els migrants que arriben com entre els que s'ofeguen. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no veu motius per pensar que el país fos l'objectiu de Moscou. Més enllà de l'incident, el nou bombardeig de Rússia ha fet almenys 8 morts i una setantena de ferits a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Els Estats Units tornen a bombardejar amb força l'Iran i fan 3 morts, mentre el règim de Teheran intenta atacar objectius militars nord-americans a Jordània. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès i s'expandeix de nou amb un incident a Egipte. La inflació puja el juliol fins al 3,5% de mitjana, empesa pels efectes de la represa de la guerra i la reducció d'alguns beneficis fiscals. En paral·lel, l'economia espanyola ha crescut el segon trimestre de l'any un 0,7%, en part per l'augment de les demandes interna i externa. El govern d'Ayuso confirma que vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta madrilenya enmig de les crítiques de l'oposició. Amb aquesta operació i la venda de 4 immobles més, espera recaptar 20 milions d'euros que ara preveu destinar als danys provocats pels incendis. La pintura al fresc d'un dels únics artistes del món especialista en aquesta tècnica mil·lenària, el targarí Josep Minguell, compartirà espai amb un dels grans mestres del Renaixement, Benozzo Gozzoli, al museu dedicat al pintor de la Toscana. Minguell és autor de la coneguda com a Capella Sixtina Catalana a l'església de Santa Maria de l'Alba, a Tàrrega.
2: Esports.
3: Marc-André Ter Stegen podria abandonar aquesta mateixa tarda l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, equip entrenada per Michel Sánchez. La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient per investigar les negociacions del Barça amb el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, arran d'una denúncia del club matalasser. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya. En canvi, el Barça, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà durant el dia d'avui els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i materialitzar el seu fitxatge pel Dubai Bàsquet.
1: Sol a tot el país aquesta tarda i vespre, amb 4 núvols decoratius a l'Alt Pirineu, molta calor entre 35 i 40 graus a l'interior i cap als 30 o 32 graus a la costa, aquí amb molta xafogor. De nit i matinada hi ha activat un avís del Meteocat per calor nocturna a bona part de Ponent i de les Terres de l'Ebre.
0: 3CAT Info.

0: José Vélez, a Cara Cruz. Enseguida escuchamos Antes de decirte adiós a Maritrini.
1: Radio Pumat, Badalona.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.